0: Benicàssim, Peñíscola, Benicarló i Torreblanca. Y en cifras, la Generalitat destinará más de 1,3 millones de euros para mejorar la accesibilidad de edificios públicos en 26 municipios de la provincia de Castellón.
1: Las ayudas permitirán financiar actuaciones como la instalación de ascensores y plataformas elevadoras, la construcción de rampas y la adaptación de aseos accesibles en ayuntamientos, centros sociales, consultorios y otros espacios públicos. El objetivo es eliminar barreras arquitectónicas y garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a servicios públicos.
0: En cuanto al tiempo, tenemos tardes sin avisos especiales, pero no se descartan chubascos acompañados con tormenta localmente fuertes más probables en el sur. Hasta aquí todo lo que les teníamos que contar. Buenas tardes.
2: Más de uno, Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
3: L'incendi de la Serra Calderona evoluciona favorablement i la tornada a casa a Gàtova està sent tranquil·la, però amb tristesa. Què tal? Bona vesprada. S'espera que en els pròxims minuts s'alce també el confinament de la població i que reobriga la carretera CV25. Anem ja amb l'última hora i amb la resta de l'actualitat informativa de la Comunitat Valenciana. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. L'incendi de la Serra Calderona es manté estabilitzat a hores d'ara i amb una evolució positiva. Sobre el terreny es mantenen efectius terrestres i dotacions dels bombers, mentre que en paral·lel el veïnat de Gàtova està tornant ja a casa en una tornada tranquil·la, però amb tristesa. Alejandra Carrillo.
4: Així ho ha qualificat l'alcalde de la localitat, Jesús Salmerón, qui fa avui un primer balanç de danys materials perquè, segons Salmerón, les flames han cremat alguns disseminats ubicats en zona forestal.
5: El municipio al final nos ha afectado lo que es el casco urbano. Sí que es cierto que todos los alrededores están grises, toda la parte del Pico del Águila y la parte de encima de la piscina y demás. Pero bueno, al final daños medioambientales y algún tema material también, porque hay algún diseminado que se ha quemado y demás. Pero sí que es cierto que estamos muy tristes todos. Yo personalmente me cuesta hasta hablar.
4: Ara és moment també per a la recuperació emocional. L'alcalde de Gàtova recorda que la veïnat s'ha trobat ara amb un paisatge ben diferent i que això també cal processar-lo emocionalment.
5: Saldremos de esta todos unidos. La gente está esperanzada en que esto se va a acabar pronto y que resurgiremos de las cenizas, la verdad. Yo he hablado con casi todo el pueblo ya y la gente está más animada que estaba hace unos días cuando se tuvieron que marchar de su casa dejándoselo todo.
4: S'espera que en els pròxims minuts s'alce també el confinament de la població i que reobriga la carretera.
3: Els companys del diari Levante publiquen avui que Gàtova i que dos municipis veïns tenen part dels seus tallafocs nivell 1 pendents d'execució des de fa vora 10 anys. 10 anys. El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, reconeix que es tracta d'un tràmit complex, però que el govern valencià ha invertit 1 milió d'euros per a mantindre els tallafocs de la zona.
6: Es verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso, ¿no? Y se necesita, para poder ejecutar el proyecto bien, terrenos de uso particular que no son fáciles de acoger para sumar al proyecto. Pero ya digo, en esa comarca se ha hecho bastante de preparación.
3: La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remès avui una carta al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant-li que la institució adeque i netege ja els barrancs i rius de cara a la temporada de pluges de la tardor. La federació assegura que hi ha preocupació entre molts ajuntaments. Precisament, la Unió Llauradora xifra en més de 14 milions d'euros els danys al camp pels esclafits de dijous passat a la Ribera, amb vixes tempestes fortíssimes, recordaran. L'organització agrària parla de més de 6.500 hectàrees afectades.
4: Hectàrees sobretot de cítrics i de caqui, però el vent va provocar també danys importants en alguns hivernacles i altres estructures agràries. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora.
7: El principal cultiu afectat és el caqui i cítrics i hortalisses en menor mesura i també alguna infraestructura agrària d'hivernacles. Des de l'organització proposem a Enesa i Agroseguro adelantar fins a l'1 d'agost l'inici de les garanties per adversitats climàtiques, incloent el vent, i que la conselleria també habiliti ajudes per al sector.
3: I del camp i la muntanya a la platja, perquè la Generalitat ha presentat avui el projecte pilot Ocean Watcher, que permetrà obtindre informació més

0: ràpida, precisa i completa sobre l'estat de les aigües i reforçar així la capacitat de detecció precoç davant possibles episodis de contaminació. Andreina Pietri.
1: El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha explicat esta tecnologia valenciana que incorpora drons, càmeres hiperespectrals, intel·ligència artificial i treballs de validació sobre el terreny per a millorar la gestió ambiental i protegir els nostres ecosistemes aquàtics.
2: Que tenim, ja dic, grans talents, empreses de molt de talent en la comunitat, i és una llàstima no aprofitar-ho en casa, no? Perquè són moltes mostres, són 5.000 mostres a l'any les que fem, 260 punts de control, que és fonamental. Volem mantindre aquest lideratge en seguretat en les nostres platges i això contribueix a aquest fi.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: És ara la 1:55. La patronal hotelera valenciana Osbec quantifica avui els efectes que podria tindre la no continuïtat del programa de l'Imserso a casa nostra. 15.000 llocs de treball estarien en joc i el sector turístic perdria més de 150 milions d'euros en facturació a Alejandra que deixaria de rebre.
4: La directora executiva d'Osbec, Maite García, alerta d'un possible efecte desert i demana al Ministeri de Consum una revisió de les actuals condicions d'aquest programa que la patronal considera fonamental, sobretot per als hotels menuts i en temporada baixa.
5: El programa paga entre 26 y 30 euros por persona y día, mientras que los costes reales de producción alcanzan ya más de los 35 euros. Además de amenazar la viabilidad de los hoteles en temporada baja, Osbec exige una revisión urgente de estas tarifas para asegurar la supervivencia del programa social.
0: Nou enfrontament entre el govern central i la Diputació d'Alacant per la segona pista per a l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. El ministre Òscar Puente, del Partit Socialista, torna a negar de nou ixa segona pista i, en resposta, el president de la Diputació d'Alacant, del PP, acusa l'executiu de continuar menyspreant Alacant. Onda Cero Elx, no apanyos.
6: Per al ministre Òscar Puente, eixa segona pista no té sentit, perquè les necessitats de l'aeroport són unes altres.
7: El tema de la segunda pista en Alicante, afortunadamente, ya se ha abandonado, ¿no? Porque no tiene sentido. El crecimiento de Alicante como aeropuerto ahora mismo necesita terminal y necesita calles de maniobra, necesita fingers, no necesita más pista.
6: L'argument del govern central el ha rebatut immediatament el president de la Diputació d'Alacant, qui ha defès que la segona pista que es demana és primordial per a la competitivitat de l'aeroport de la província. Escolten ara a Toni Pérez, president de la Diputació d'Alacant.
8: Parece que reiteran mantener a Alicante en ese abandono, en ese ninguneo, en cuanto a la inversión, y ahora parece que pues deja a un lado no solo la segunda pista, sino también la conexión ferroviaria del aeropuerto con el resto de la provincia.
6: El president de la Diputació d'Alacant ha considerat la segona pista en l'aeroport Alacant com un projecte estratègic.
0: Els delictes i els ciberdelictes han caigut un 10% durant l'últim any a Torrevella. És part del balanç que ha fet este matí la Guàrdia Civil de Torrevella, reivindicant el poder del treball preventiu dels cossos i forces de seguretat en un municipi que, a més ara en estiu, multiplica la seva població. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: El subdelegado ha dicho que el tiempo medio de respuesta ante las incidencias comunicadas por los ciudadanos es de 5 minutos, sin quejas o situaciones de malestar por la actuación de las patrullas ante los avisos recibidos. Además, en este periodo, según Manuel Pineda, han descendido los robos con violencia, los robos con fuerza en viviendas o los hurtos.
10: Ha habido una tendencia hacia la baja muy importante. Y esto supone también una disminución de los robos con violencia e intimidación en más de un 20%, también de los robos con fuerzas en viviendas en más de un 11% y también de los hurtos en más de un 8%.
9: Si nos ceñimos a los meses de verano, los datos también confirman la tendencia con el descenso del 7% en el número de infracciones penales. Son especialmente relevantes porque en verano la población flotante de Torrevieja registra picos de hasta 400.000 habitantes.
0: La Guàrdia Civil ha detingut a Gandia un treballador d'una sucursal bancària per furtar 25.000 euros del compte d'una de les seues clientes. Va triar la víctima per ser una dona d'avançada edat que viu a soles.
1: La detenció d'aquest empleat del banc s'ha produït després d'una denúncia en la qual la víctima manifestava haver patit extraccions de diners en el seu compte entre els dies de 7 de gener i 6 de juny d'este any, utilitzant una targeta al seu nom. Malgrat els intents per part de la víctima de protegir el seu compte mitjançant la baixa de la targeta, l'empleat va suggerir un canvi de PIN que li va permetre conèixer les dades de la dona per a procedir a l'extracció dels diners en un caixer de Gandia, acció que va permetre la identificació de l'empleat gràcies al visionat de les imatges.